0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

wrong, trying to make things right.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Yo voy a deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: temps?
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: animal.
1: Animal, la cançó escrita per Ed Sheeran i que així la ve, interpreten les Ketzai. Què tal, com esteu? 9 i 3. Molt bon dia a tothom. Aquí som un matí més, junts amb la millor música d'Esticat.

0: Descobrint el talent que tenim a casa amb els Clima, aquí els teníem des de l'Empordà amb l'energia d'aquest Ho faig amb tu. I al teu costat, que seguim 9 i 9 minuts amb Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

farà de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Baby Wow, dels temes més celebrats al nou disc de la bitxota Karol G.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: Estiu i pura festa, amb els escalats i divertits Fades.
2: Comença amb per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boys.
3: M'he tret un mater, però sóc teu míter. Puc ser un pijoca ni un hipster. Jugam en el

Vine'm a buscar entre l'esperança i les ganes de compartir el camí. D'això parla aquesta cançó de l'Adolfet García. Doncs el camí musical d'aquest dijous que segueix endavant des d'ICAT amb l'irresistible sabor cubà so tropical de la senyorita Camila Cabillau amb Xan...

Donant-ho tot en aquests últims compassos, sospirs de la setmana amb el ritme banyat pel sol de Medusa, Weekend i el dijous que continua endavant amb el so clarament californià d'aquests tres nois de la costa est dels Estats Units. Almost Monday amb la seva cançó Delicate.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

episodi des de Tarragona, decidits a seguir reivindicant el rock de guitarres i bon moviment ara i energia amb aquesta esperada collab de casa nostra. Wineta i Julieta amb el Bota Bota.

0: L'antiga estrella Disney, Dave Cameron, amb el Wherever You Like, i boniques paraules els que ens porten d'aquí un moment els Amics de la Mar, els Amics de les Arts, celebrant l'amor amb Segurament t'estimo.
1: Escoltes i cat.
2: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai.
3: Més música en català.
2: Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Déu-n'hi-do, eh? Quina alegria, quin sacseig. I és que aquest és l'esperit del dijous, Aicat. Nutrint-nos a bon ritme i de les bones sensacions d'aquest Lucky Ones, el seu dance que continua arrasant arreu del planeta amb el DJ alemany Topic.
1: És estiu, escolta, Aicat.
0: Nova hora del dijous, que continua amb la nova versió que fa Alba Moreno, del Mar, una de les cançons més estimades de Manel.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, més desperta que mai, ja en el seu millor moment i col·leccionant, èxit rere èxit a la seva carrera. 10:12, de Barcelona ens cau ara l'electrònica estimulant del duet Balma.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Escoltes i cas.

0: és aquí.
1: El so de les onades de les orelles.
0: I cada onada.
1: Amb Cora des de Tossa de Mar.
0: Viurà dins de mi.
1: Amb aquest homenatge que fa als estius a la Costa Brava. I aquí seguim aquest fent capussades plegats amb Lady Gaga i Dolce.

I knew you, Taylor Swift, tornant a les seves arrels country amb un dels soundtracks de la cinquena entrega de la saga Toy Story. I anem fregant 2:15 amb Eminem. Per art de màgia apareix aquest amb Houdini.

Tu Moldo, un tema aquest, Doc 10, amb clares influències a l'univers 80s de Michael Jackson. Una invitació de sosa forta pel ritme i a moure sense complexes. Seguim i més bon moviment pel teu dijous amb sa fusta mallorquina de Maria Jaume.

0: Els matins dels caps de setmana dedicats són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai.
3: Més música en català.
0: Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. No saps ni com per...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andorra.

Dijous 27, un altre dia qualsevol d'agost, compartint la cançó de l'estiu dedicat amb l'instint melòdic i poètic de Soc un Bèmio. Vinga, 9 hora del dijous, que avança amb Maroon 5, Heroin.

0: Doncs la felicitat cada vegada només és això, eh?
1: Tots els dies que vindran.
0: Un diumenge sense drama, l'himne rumbero i 100% estiuenc dels Catarres. I més moments memorables. Segueixo ment la nova princesa del pop canadenc, Sofia Càmera.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Finíssima elegància amb aquests txecs, el ritme bombat de la terra amb Pongel i Lluc, i descobrint ara i cat la jove i nova promesa del pop, Ila Miller, Stars Lullaby.

com sent des d'aquest el dijous, assaborint la música dels Trau, i ells que t'esperen en concert el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi. És la parella argentina del moment, Catriel i Paco Moroso.

Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

Mantenint aïllat en plena forma del matí d'aquest dijous amb l'energia del club d'aquest Yes Baby de Madison Beer, la cantant que va saltar la fama després de ser descoberta per Justin Bieber. Va, que anem posant rumb a les 12 amb la Jules. Tot va tirant.

0: FM, a l'app i a 3cat.
1: Hey, yo. We're back. Yo. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha! Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

las gracias, mama. Vis que en un cap de semana faig el que em dona la gana. No mos segues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguanta ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfraça de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: dels concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona. A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya en Quim Mandado, líder de Sant Traït, també Iseo en Dodo Sound i DJ Alegre. El gruix de la programació, això sí, arrenca demà en una edició de l'acústica que reunirà alguns dels noms de més actualitat de l'escena catalana. El director del festival, Xavi Pasqual, en declaracions a Catalunya Ràdio, destaca principalment aquests tres noms: la Fúmiga, Sopa de Cabra i la Ludwig Band.
1: Hi trobarem aquest adeu de la Fúmiga, l'últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya, que es preveu doncs multitudinari. Una de les dates de celebració del 40 aniversari de Sopa de Cabra serà aquí l'Acústica, que també és un dels concerts més esperats. Esperem viure la consagració de la Ludwig Band com una de les grans bandes de casa nostra. També se celebra els 20 anys de carrera de Buós.
0: El concert de Sopa de Cabra, per cert, el podreu escoltar dissabte a les 11 de la nit en directe a l'antena d'ICAT. Una hora abans, especial nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aitna Ostrell per explicar tot el que estigui passant a l'Acústica. Però a banda d'aquests grups que ens deia Xavi Pasqual, també desgrana més concerts que hi haurà a Figueres fins diumenge.
1: I a més d'aquestes actuacions més especials, doncs hi tenim les actuacions de 31 Fam, Dan Peralbo, Alosa, Malifeta, Pastora, Max Navarro i Seondo Do Sound. Vaja, fins a 30 artistes passaran per aquests 4 dies per l'Acústica.
2: Venim de la terra, sortim de la runa, jo fumo un trabuco mentre surt la lluna.
0: Tot això, molts concerts que, per cert, estaran repartits per tot Figueres.
1: Els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts caminant, i això et permet doncs veure mitja horeta d'un artista, mitja horeta de l'altre, és a dir, que realment pots fer un recorregut i realment veure molts grups de música doncs que puguis tenir pendent.
0: A tot això, per cert, l'Acústica preveu superar durant aquests 4 dies els 100.000 espectadors. Fora de l'Acústica, l'agenda musical d'avui també hi tenim a Buós. De fet, els de Calafell no paren en tot el cap de setmana.
3: Quina liada, serà perquè t'estimo, de matinada, noto que et necessito.
0: Avui els trobareu a la Festa Major de Granollers a partir de 11:45 de la nit al Parc Firal. Demà els trobareu a l'Acústica de Figueres, a la Rambla a partir de 11:00 de la nit i dissabte a la Festa Major de Torredembarra a partir de 10:00 del vespre a l'Espai Sínia de la Vila. I diumenge a la Festa Major de Manresa a partir de 11:45 al carrer Sallent. I on també hi ha Festa Major és al Palau Solità i Plegamans. Avui hi actuarà Ginestà.
4: De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu.
0: Serà el punt de la mitjanit a l'Espai Barraques al Corral. I dilluns, per cert, a la Festa Major de Palau Solità i Plegamans també trobareu els Catarres. A Bordils, avui, nova jornada dels concerts de tornada amb Ernest Prana.
5: Ginestà, Ginestà.
0: El trobareu a la plaça de l'Església a les 9 del vespre. Tot això és avui. Demà trobareu els Catarres a la Festa Major d'Alcarràs.
6: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que va a milions i una fortuna feta de records.
0: Tocaran al punt de la mitjanit a la plaça del Mercat. Demà també trobareu a Mariona Escoda en format trio i en acústica Tàrrega, al Mas Colom, i també demà comença la Quelarre de Cervera, i en aquest cas divendres hi trobareu a Partí Peres i la Merca Banda, tot a partir de 1:00 de la matinada a la plaça Major. Fira Tàrrega tornarà a ser aquest setembre l'aparador de les arts escèniques, sobretot les arts de carrer. Aquest any serà del 10 al 13 de setembre i comptarà amb gairebé una seixantena de propostes, més de la meitat gratuïtes. Entre les cites imperdibles hi ha noms consolidats com la companyia Maduixa i també talents emergents com la companyia Les Pinyes i Colectivo Ameno. El certamen ICAT, per cert, us conviden a passar-hi la jornada del 12 de setembre amb una invitació doble per als dos espectacles que trieu i també allotjament a l'Hostal del Carme de Vilagrassa. Podeu participar-hi a la web d'ICAT.
7: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Tandy Flowers, el seu afrobeat que dura tot el dia amb el ritme dels talents Stone Seidel. I dia sí, dia també que seguim gaudint de la música de Bruno Mars. Aquí una de les

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
4: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i...

Mama Sires, The Flow, un dels soundtracks que trobem a la pel·li d'animació Goat. Va, que ens anem acostant a 1:15 amb l'energia positiva de...

Animal, Skets Eye, coronades com a banda global de l'any a TikTok amb aquesta cançó escrita per Ed Sheeran. Va, que seguim amb aquesta batxeteta catalana de Llun Rajola.

ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

Skin Bones, una altra lliçó musical de part de Ray, una de les artistes amb majúscules del moment. La cosa que avança amb els afrobeats als Països Catalans, de Kelly Zaya.

Diva ser imparable amb el ritme de Loki, J-Lo, Jennifer López, sonant fantàsticament bé aquest parell amb l'Everything's Fine. Doncs així seguim, molt i molt bé, Aicat, a només 5 minuts per la una, compartint l'electrònica estimulant que ens arriba des de Barcelona amb el duet Balma.

0: I think I might.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts, nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Que ja són rere queda ja la i però Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT. ICAT. Pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, com esteu? Avui és dijous, dia 14 de maig, i avui tenim una hora per endavant amb la persona amb més energia que he conegut darrerament. I també la persona que crec que té més impacte en el seu poble. El seu poble és Torelló. Ja us dic jo que passejant per aquesta bonica vila algun estiu, si preguntes per ell i la seva família, jo ho vaig fer, et saben dir on trobar-los? Sí, segurament els trobaràs a aquest bar d'aquí, a la família, eh? Diu, fins i tot et diuen, creepy això. Em va dir un tio, sé on viu, si vols, pots anar-hi. Acaba de publicar disc amb el seu grup, que el grup es diu El Comboi, és un disc que fa molt de goig, i avui parlarem de temes divertits i encomanadissos que tenen a veure amb el rock and roll, però també de temes profuns i dolorosos que tenen a veure amb els abusos infantils.

0: here we go, go.
1: Tenim assegut al sofà de convidats el senyor Dan Peralbo. Com estàs, estimat?
2: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí, per fi. Perquè havíem de venir fa uns mesos, no vam poder venir.
1: Una altra vegada que es va troncar l'entrevista.
2: Exacte, molt bé.
1: A priori, tu, que ets una persona com molt afable i molt propositiva, havies de ser el convidat com més fàcil, sempre penso. I sí. Ha sigut el més complicat de la temporada.
2: Sí, sí, sí, al final va costar. I tu això que has dit, a Torelló, què et va semblar al poble?
1: Em va semblar, és que vaig estar al súper, només.
2: Vale,
1: però ja saps que estava en un càmping en un altre poble. Sí. Quin poble era? Vidrà, Vidrà. Preciós càmping i preciós poble. Vidrà sí que em va agradar molt.
2: Vidrà sí que és maco.
1: Torelló, vaig anar en cotxe, vaig parar-me a un bon preu, ja t'ho dic ara.
3: Albert, això és perquè no has estat a Torelló durant o bé el festival o bé la festa major. Perquè és, o sigui, capital de l'univers.
1: Però Torelló, com a poble, com el definiries tu?
2: I els torellonencs, com el definiries tu, Mariona?
3: Divertit, per mi és divertidíssim.
1: Sí, no, però estèticament el poble, vull dir.
3: Decadent.
1: És així, Dan Peralbo?
2: No és el més bonic d'Osona.
1: Vale.
2: Deixem-ho aquí.
1: Ens quedem amb això. Però clar, hi ha gent com ell, i com Antino, sí. És el teu pare, sí. Bateria excel·lent, que, com us deia, no sé si és tan actiu com a músic, va fent.
2: No és tan actiu, però va tocant a casa.
1: Sí, eh? La bateria?
3: No li fa com amb Vegeta veure't i dir, quan jo era jove, sí.
2: No.
3: I rock and rollero.
2: Enveja zero, al revés. Però
3: enveja sana, de dir... Vull tornar a tocar.
2: No, enveja no. Al revés, que està molt content i que ve els concerts i que s'ho passa genial. Sí, home, i tant.
1: Escolta'm, el teu pare, una abraçada molt forta a ti, no? Abans de posar la primera cançó del teu nou disc i de xerrar molta estona avui amb en Dan Peralbo, que ens fa molta il·lusió, dir-te que hi va haver un moment d'incomoditat al desconcert d'ICAT quan se't van intentar llançar malnoms. Sí, llavors, en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell estan allà dalt com intentant com posar un nom, perquè tots els components del grup tenen malnoms. Sí. L'Albert Rams, l'Albert Red és el...
2: La Pepi.
1: La Pepi, en Pol Villegas és en Piti.
2: En Piti.
1: I l'Aleix Vilarrassa és en Jimmy.
2: Ah, exacte.
1: Llavors tu no en tenies. El que els hi va molar molt a ells va ser Il Gondoliere. Perquè vas sovint amb samarreta de ratlles. Però tu sí. Vas dir cap d'ells, no?
2: Jo per mi va ser zero incomoditat, eh? Sí que perquè la gent reia, però no, al revés. Vull dir, al final em vaig quedar amb el nom de Dan Peralbo, que és, no sé, m'hi sento gust. Ha de ser orgànic, això, els motes, no?
1: Sí, és veritat. No pot ser que des de la ràdio pública vinguin aquí a posar-te un mal nom. Per tant, tenim en Dan. Avui és en Dan, assegut a l'estudi.

0: Quin goig que fa aquesta cançó.
1: Sí que aconsegueix ser tan bo com amb les lletres com amb la melodia.
0: Ah, bueno, clar, és molt fort lo seu.
1: És molt heavy. I aconsegueix fer unes lletres increïbles amb unes melodies super rares i super bèsties. Però crec que costa molt. Crec que hi ha poca gent que...

0: d'això.
1: És que a més l'Adrià el que fa és que les lletres ja són bones de per si, però és que a més a nivell fonètic juga d'una manera tan extremadament bèstia.
0: Aquí està. I crec que es diferencia molt en això, qui escriu lletres i llavors fa la música, o qui fa la música i llavors lletres. Es veu molt. Però amb l'Adrià Puntí crec que és un cas excepcional que no sabria què dir-te.
1: No, exacte.
0: T'ho juro.
1: Ja és indescriptible.
2: Una cosa que em passa tant amb d'en Pere Albó i el Comboi és que, fins i tot, malgrat ser un grup que es diu d'en Pere Albó i el Comboi, us llegeixo molt com a banda. És a dir, no et passa, Albert, que hi ha grups que són, el grup de Gerard Quintana, el grup de no sé qui. Sí. Vosaltres heu aconseguit ser un grup i que tots tingueu com la mateixa importància. De fet, avui pensava, d'en Pere Albó i el Comboi serien una boy band? Perquè tots teniu com un personatge amb una personalitat, la gent jove pot connectar més amb un que amb un altre.
1: Però és un grup de rock, això, les boy bands, jo. Ja ho vam parlar un dia, jo crec que no existeixen les boy bands a Catalunya.
2: Per
1: no
2: això cap, jo pensava
1: no
2: i dic, d'en Pere podria ser el més a prop que podem tenir d'una boy band?
0: Saps què passa? Que jo l'únic que volia era tocar amb els meus col·legues. I llavors els meus col·legues no volien tocar amb mi al principi, perquè tenien les seves mogudes.
1: Ah.
0: Clar, tenien els seus grups. I llavors jo vaig dir, saps què? D'en Pere Albó vaig jo sol a muerte i tiro pa'lante. I llavors, pues, al veure que vaig convèncer en Red, pues, els meus col·legues de Torelló van dir, hòstia, va, animem-se, que hi havia concerts, hi havia coses, però la meva única intenció del grup sempre ha estat tocar amb els meus amics, perquè és el que més feliç em fa. I, el que, i ja sé que sembla que ho digui per quedar bé, però juro que no, juro que per mi l'amistat és entesa des de compartir aquests moments de música.
2: Però que, clar, perdona, Ivan, però jo el que em qüestiono sempre és com, aquesta no hauria de ser la motivació de qualsevol projecte musical? Fer una cosa que et faci feliç amb gent que t'estimes?
0: Sí, però a vegades vols simplement fer un grup de música i llavors vas a buscar músics i això també és totalment lícit i passa.
2: Yeah.
0: I no hi ha tants músics. Però en el nostre cas, l'amistat va sorgir a través de la música. És una mica diferent i portem des dels 12 anys tocant junts. Portem més anys tocant que no pas no tocant junts.
1: Yeah.
0: I aquí és la diferència.
1: Es nota molt, eh? T'he de dir que es nota. Escolta, dues coses importants. La primera, cap programa sense missatge de la Sílvia Poch.
2: Te l'ho dir, ens estigui la Sílvia.
1: Fotògrafa, que diu, fan màxima de l'entrevistat avui. Un petó, Sílvia, saps qui és?
0: No,
1: fotògrafa excel·lent.
2: Ha fet portades de Ferran Palau, un Andreu...
1: Bueno, i molts anys enrere, sí. Us ha de fer fotos, un dia, la Sílvia.
0: Crec que sí que sé qui és, però ara... Sí, crec que sé qui és.
1: Sí? Vale. Sí. Dos, segona cosa. Hi ha un grup que per tu és referencial. No posem encara Dani Expósito, el grup que és referencial per ell. Són els Beatles.
0: Sí,
1: sí?
0: Claro.
1: Llavors... m'han dit que ets capaç de tocar qualsevol cançó dels Beatles amb la guitarra.
0: Em faràs això, eh?
1: No, perquè no hem portat
2: que
1: cap guitarra.
2: Que entri la guitarra.
1: No hi ha cap guitarra i no t'ho farem. Però és així? O sigui, tu als teus concerts et podríem demanar una cançó qualsevol dels Beatles que la podries tocar?
0: Com vaig en solitari, tinc un llibre que ja fa molts anys que el tinc i el tinc dibuixat i destrossat també. I això, i el dono al mogut del públic i li faig obrir una pàgina
1: a l'atzar
0: i llavors toco aquella cançó.
1: Val. Fem una cosa, jo he triat una cançó que no és la més coneguda dels Beatles.
0: Ara,
1: podem posar 3 segons i que la detecti, el Dan, Dani?
2: Ai, m'encanta això.
0: Ticket to Ride.
1: No. No, però entenc el que dius, eh?
0: Però, pots treure la música que em despista? If you need somebody.
1: Someone. If I needed someone, del disc...
0: És el que està en el Robert Soul?
1: Sí, senyor, efectivament.
0: Sí, no?
1: I tant.

0: I aquí, efectivament, els Fab Four, els quatre de Liverpool, els Beatles, que és un grup d'en Peralbo. Jo ara no vull ser ocell de mal averany, però és un grup que eren molt amics,
1: sí,
0: i que va passar unes coses i que van deixar de ser amics.
2: Ai, Albert.
0: Ja ho sé. N'heu parlat molt, també, de com construir una amistat amb una feina pel mig, que és una cosa que l'altre dia dèiem amb la Joana de Al·lèrgiques al Pol·len. Mm-hmm. És a dir, és un discurs, una conversa que teniu sovint?
1: Sí, perquè des de que som empresa, això és algo molt guai,
0: clar,
1: que fa un any que ens diem Bon Gènere SL.
0: Bon Gènere?
1: Bon Gènere SCCL, perquè som cooperativa i algo raro.
0: Està molt bé.
1: Però sí que és cert que va haver un moment que van dir, hòstia puta, només estem quedant per fer reunions i per fer factures. O sigui, on està els dimecres d'assajos i els dimecres de fer tonteries? I sí que és cert que hem hagut de prestar atenció amb això, en trobar moments d'empresa i trobar moments de ser nosaltres.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè se te'n va, si no. Se te'n va. Sí, és molt fàcil que se te'n vagi.
0: Quan l'empresa entra per la porta, l'amor surt per la finestra. T'imagines?
1: No!
0: No tant, eh?
1: No tant. Vale. Però sí que s'ha de ser conscient que, joder, que és més complicat.
0: No tots són els Beatles. Hi ha gent que porta 20, 30 anys fent cançons i segueix sent un grup d'amics. Per exemple, un trio barceloní, que saps qui són?
1: Que comencen per S.
0: Que comencen per S i acaben per Idoní.
1: Sí.
3: Bon dia, Albert. Bon dia, Dan. Què tal esteu? Aquí Marc Ros de Sidoní. Mira, a mi m'agradaria fer una pregunta als oients. I és que, com que fa uns dies vam coincidir els tres a la Sala Apolo per fer el desconcert, Picat, i a Sidoní ens tocava col·laborar amb els d'en Peralbo i el Comboi, i nosaltres ja havíem fet la cançó sencera amb el Sexeni i tal, tal, tal. I abans del camerino algú m'havia dit, escolta'm, el d'en Peralbo, el Dan, és el millor frontman de Catalunya. I jo ho vaig estar pensant i dic, home, és molt bo, molt bo. I li he vist fer coses impressionants, però és molt jove, no ho sé, hauria de pensar. I després, quan ens toca la col·laboració, Sidoní ja està a l'escenari, llavors cridem els d'en Peralbo i el Comboi, puja el Dan, i dic, hòstia, tothom se l'està mirant amb ell. Dic, efectivament, doncs sí, jo crec que sí que és el millor frontman de Catalunya. Llavors, això no us ho puc preguntar a vosaltres, el Dan no, evidentment, i l'Albert tampoc, perquè ara mateix li estaràs fent una fal·lació, però ho pregunto a l'audiència, creieu que ara mateix el Dan és el millor frontman de Catalunya? Jo crec que sí, però no vull un petonet als dos.
0: Jo no puc dir res, jo perquè li estic fent una fal·lació al Dan Peralbo ara mateix, i tu, Mariona, com que no t'ha mencionat...
2: Com no menciona, jo dic que sí.
0: Tu dius que sí.
2: Sí.
0: Jo he dit una cosa, el desconcert l'altre dia vaig detectar, o sigui, vaig acabar de tenir clar que és innegociable l'engorilament en tu, Dan.
1: Sí?
0: Vas sortir a l'escenari i estaves ja... Com es diu jalear el públic en català? No em surt en català, no ho sé. Animant el públic, no? Però del segon zero es perdonava el públic.
1: Però vaig fer un silenci molt bèstia. Recordo que vaig comptar fins a 14 fent callar l'Apolo, te'n recordes?
0: És veritat que vas fer això.
1: Vull dir que si no sé, ja, s'ha d'estar molt bé físicament per fer un concert, eh? I sobretot els nostres, perquè realment ho donem tot. I cada setmana vaig a córrer i em preparo perquè, hòstia, perquè cansen, els concerts. Però no ho sé, no, és que em surt, eh? Vull dir, mai m'he plantejat... Sí.
0: T'emportes tu la part més totxa física del concert, perquè ets qui més es mou. Tot i que l'Albert Red deixa d'anar també, perquè no para.
1: Albert Red té una manera de ballar molt personal.
2: Hòstia,
1: molt
2: guai. I el puto Jimmy que toca amb una mà.
1: I el puto Jimmy, claro.
0: Ara ja toca amb les dues, eh?
2: Sí, però durant molt de temps ha estat tocant només amb una mà. De fet, la gravació del disc anterior pot ser que fos només amb una mà?
1: La gravació del disc anterior i per poc aquest.
2: És que per què està sempre lesionat?
1: O sigui, és que això ja ho he dit més d'un cop a Montgrí i a tothom, que sisplau que el següent disco el gravem amb una mica més de calma i una mica més de temps. Perquè aquest disco el van gravar al gener i ha sortit ara fa qüestió d'un mes.
0: Ja.
1: Ha estat tot molt a saco. I no hi ha hagut temps de pensar massa, que també està bé, eh? Perquè a vegades si dones masses voltes a les coses, potser... tal. I ha estat tot molt a saco, perquè en Jimmy fins fa poc no estava bé de les mans. Però ara ja està bé de les dues mans.
0: Està
1: i
0: bé
1: tot,
0: de les dues, eh?
1: Sí.
0: Està bé? O sigui, s'ha curat.
1: S'ha curat.
0: Me n'alegro molt. Sí. És un tros de bateria, a més, eh? En Jimmy. Per cert, en Pity seria el més tranquil.
1: En Pity és el més tranquil.
0: És el baixista, oi?
1: Sí.
2: A l'escenari.
1: Sí. De fet, és qui té tots els premis i totes les coses que han guanyat, sempre estan a casa seu. Perquè és el primer a marxar sempre dels llocs i llavors com l'incolomem tots els premis i totes les coses.
0: Aquest és Jimmy, oi?
1: Sí.

0: Jimmy is the only one. El que us dèiem, oients, hi ha unes quantes cançons. Per cert, Pausa i Dan Peralbo són conceptes que a priori, musicalment com a mínim, no casen. Ja després parlarem si, si tens els teus moments de pausa i tal. Després ja en parlem. Però musicalment esteu molt a tope, tio.
1: Bueno, però...
0: Suprement posat al gall.
2: Està afinadíssim, eh?
1: Un gall molt afinat. Sí. Molt afinat. Bé. Molt afinat. Cosa que els concerts potser no tot estan afinats. Ara ja començo a prendre amb les lletres de les cançons.
0: Ah, sí?
1: Ara ja els concerts ja vaig segur, però he hagut de fer 2-3 concerts amb aquest disco amb unes xuletes de cada cançó. Em costa molt, hòstia.
0: Et costen, les lletres. Sí. Bueno, no passa res. Sempre tens una persona al costat, que és en Red, que sí. Jo crec que té més memòria.
1: En Red li diem... Bueno, de fet, la meva parella li diu que és com una mosqueta.
0: Per què?
1: Però, o sigui, és com amb amor, però és com perquè sempre està allà. I sempre està fent segones veus.
0: És l'apuntador del teatre.
1: Sí, és l'apuntador i està fent segones veus i sempre està allà. I més té un timbre de veu molt agut. Sí. Llavors és com una mosqueta, diríem així també.
2: Sí que és veritat, quan estàs a punt de dormir que vas sentint el... d'un mosquit, podria ser el Red perfectament.
0: Red, és veritat. A part que té una habilitat per fer això, segones veus, harmonies, que és deliciosa. És molt fort treballar amb aquest home.
1: És el millor de Catalunya amb segones veus.
0: És veritat. L'Albert Red, dèiem, l'Albert Red.
3: Hola, sóc el Red. Doncs el meu moment de pausa és pràcticament inexistent perquè no m'agrada parar gaire, però sí que és veritat que em dedico molt temps a mi mateix, cosa que estic molt content. Però si alguna cosa em serveix com per alliberar-me de tot i no pensar en res, m'agrada molt sobretot a l'estiu nedar. Nedar al mar, per mi és un moment en què desconnecto del món, estic jo i els peixets i soc feliç.

0: Borrissol és un dels infinits projectes d'en Red, el guitarrista i company de batalles, un dels companys de batalles d'en Dan Peralbo, del nostre convidat avui. I jo no sé si esteu sentint aquesta Encara ho somio, però és que és molt bo. És que és molt bon, Red. Si fan les cançons en tots els seus projectes, a mi em torna boig.
1: I aquesta cançó, precisament, és un temazo molt bèstia.
0: Sí, molt fort, molt fort. A més, tristota, la cançó tristota.
1: Sí.
0: Però, Albert, petons molt forts. Però tampoc tants, però després li dones la mà i s'agafa... Com és això? Li dones la mà i t'agafa... No, la màniga, la màniga i el... Bueno, com es diu?
2: T'agafa la mà i t'agafa... No, li dones la mà i t'agafa el braç.
0: Ara, gràcies, la màniga. Bueno, ho ha fet, perquè ens ha enviat encara dues notes a veu més. La primera parla d'una cosa que m'ha emocionat molt aquest matí quan ho sentia, que té a veure amb el grup, amb Dan Peralbo i el Comboi.
3: L'altre dia, recollint l'estudi, vaig trobar una carta que ens van fer uns fans un cop i ens van donar a l'últim concert de gira que vam passar a Reus, que va ser super maco, que diuen coses com gràcies per el que fem i ens expliquen totes les peripècies que hem fet per venir-nos a veure. Diu, per venir-nos a veure hem fet de tot. Hem suspès exàmens de castellà, hem empalmat en viatges internacionals, ens hem fet passar per fotògrafs professionals, hem fet autostop, hem corregut per la carretera de nit, hem fet alpinisme nocturn, ens hem accidentat en taxi... Un mil d'històries que us podíem explicar i que estan superagraïts, així va ser molt maco i va ser molt emotiu i me'n recordo que el Dara es va emocionar i va plorar una mica i això m'enllaça a que aquest cap de setmana el Dara em va dir hòstia, t'he vist plorar per primera vegada i he pensat, hola tio, o sigui fa 5 anys que ens coneixem i no m'havies vist mai plorar i no sé, potser pot ser una bona anècdota perquè expliqui l'any per què vaig plorar aquest cap de setmana. Felicitos.

0: Això que sentiu es diu Un bitllet per tu, és una de les cançons més tristes del disc d'en Pere Albo. T'ho dic perquè a nivell de lletra això vindria a ser un comiat de parella, no?
1: Sí, però que al final es pot arreglar.
0: Ja.
1: Al final dona la volta de tot, sí. No, i el que deia en Red, que el vaig veure plorant, és veritat.
0: Sí. Primer, una cosa al voltant de les notes de veu aquestes d'en Red. Fixeu-vos que la seva veu és de despertar i té aquesta cosa paposa una miqueta.
1: Sí, és veritat.
0: Ara vindrà una altra nota de veu i escoltant-lo atentament. Abans, el vas veure plorar.
1: Perquè vam celebrar a la sortida del disc a Torelló. I com era algo molt emocionant, i més vam anar a dinar amb la meva colla, que han muntat un restaurant que es diu Alloc i porten un mes oberts. Nosaltres presentàvem el disc al poble després de molt de temps i molt esforç, i crec que va ser un moment molt emocionant, que a les postres ens van portar els meus millors amics les postres, ja sé, com un oh, sí, ho hem fet, o sigui, hem fet un disco, els meus millors amics han fet un restaurant, o sigui, que guai, estaven sent tot i celebrem-ho, i ens vam emocionar tots una mica.
2: M'imagino, us ha dit una cosa que jo, per no emocionar-me, estic intentant treure la part ridícula, que és arriba un flam i el Red es posa a plorar.
1: Et juro que va ser així.
0: Sí,
1: tal i el que acabes de dir. I llavors vam parlar d'això perquè es va fotre a plorar i van dir, hòstia, què passa? Perquè no t'havies plorat mai.
0: Podies
1: que...
0: postres de músic, potser.
1: I
0: estàs
1: no, era un flam. I llavors va deixar anar tot això, va deixar anar que és el moment, el que ha passat i joder, que bonic. Jo ploro molt, a mi sí que m'han vist molts cops plorant.
0: Però, insisteixo, tu t'imagines que plorés perquè volia en realitat unes altres postres perquè no hi agrada el flam? No és així.
1: No, home, no.
0: És que han passat moltes coses els últims anys, tant. Va passar que va fer un disc homònim, que va ser el disc, podríem dir, de la Patamenta.
1: Sí.
0: Va fer un Apolo, tio.
1: Sí.
0: És que va fer un Apolo, Dan.
1: Nosaltres volíem fer un Elio Gabal.
0: Clar, és que veu com ets a escalar. Jo me'n recordo de conversar amb tu i dir, bueno, no ens fliparem ara tampoc,
1: no,
0: mica en mica.
1: No, farem un Elio Gabal i com a màxim una Vol. I llavors recordo que a l'Avento ens van dir, que una sala Vol. Heu de fotre, o sigui, mola molt tocar la sala Vol. I vam tocar-hi fa poc, però anem a fer un Apolo, va.
0: Ja.
1: Sí, us heu de creure una mica que això està anant bé. I nosaltres, no, home, no, una polva no. No sé què. I sí, el vam fer.
0: El vam fer.
1: I crec que també és una mica la gràcia...
0: Vam començar la 2 i després la gran.
1: Sí. I crec que és molta casualitat que el grup de la gran, que això està agafat amb un any en vista, lo de Sales, i el grup de dalt, que estava a la 1, es va cardar mal al braç del guitarrista i van haver de cancel·lar el concert.
0: Se sap el grup?
1: Sí, però no me'n recordo. Sí, no, és igual.
0: No vols dir.
1: Ah, no, sí, era Sexy Zebras, crec.
0: Hòstia,
1: sí,
0: sí. Mal, eh?
1: I es van quedar mal. I llavors van haver de cancel·lar el concert. I van dir, voleu pujar a la 1? Doncs pues vinga, sí.
0: És que m'encanta tot.
2: Bueno, casualitats aquestes de la vida que dius, i si no són casualitat? Jo quan passen aquestes coses dius...
1: M'estàs dient que li vaig trencar jo el braç?
0: Exacte.
2: No exactament, però...
1: No, és el cas, eh?
0: Escolta,
2: no, però de dir...
0: Sí, perdó.
2: No, que l'univers es posa d'acord amb certes coses i dius, endavant amb el que em posi la vida.
0: Aquesta setmana tenim moltes notes de veu de moltes persones, perquè els nostres convidats sembla que se'ls estima molta gent. I això ja us vaig dir ahir amb la visita... Qui va venir? La Sílvia Pérez... No. Qui va venir?
2: Sí.
0: Ahir el Daniel Anglès. Però amb la Sílvia Pérez Cruz també va passar, i dilluns amb la Joana d'Al·lèrgiques també, que són gent amb molts amics dins del mundillo i que llavors et demanen dir coses. L'Albert Red m'ha demanat un altre.
1: Vale.
0: Em diu, pots posar això que em fa molta il·lusió preguntar-vos-ho?
1: Vale.
0: Ens ho pregunta.
3: Albert, Mariona, Dan. A la terrassa de casa hi tinc molta fauna. I és una cosa que m'agrada molt perquè crec que el món és el lloc que hem de conviure totes les espècies que tenim vida. Però tinc un problema amb un parell d'elles. Primer, que em ve a visitar una merla que m'agrada molt perquè em sembla preciosa i canta superbé. Però és que se m'estan menjant les plantes. I llavors és com, vale, jo vull que vinguis... Jo vull que estiguis aquí, fins i tot és que li poso menjar, perquè li poso panses, i que li agraden molt les panses. I a mi m'agrada que vingui, però no te'n mengis les plantes, carinyo. I després tinc com unes canyes, que aquestes canyes les utilitzo per plantar les tomateres. I allà hi ha un sorollet que fa com... I estic descobrint que potser el que hi ha són corcs. Però no sé si són corcs, perquè l'altre dia vaig veure que hi entrava com una mosca gegant, com una mena de tàbac gegant, que molesta una miqueta, però jo què sé, és una mosca, al cap i a la fi. I m'he fixat que entra aquesta mosca dins de la canya. Es fica dins i comença a rascar la canya. I no sé què fer. No sé si és bo, si és dolent, si he de deixar que visqui dins de la canya. No sé, algú sap alguna informació sobre això? Besitos!
1: Això és el consultori.
0: D'en Pere Albo, sisplau, tu que ets de poble.
2: El consultori botànic.
1: El consultori botànic. Hòstia, no en tinc ni idea. I m'he perdut una mica, de fet.
0: Jo sí que entra... diu, un tàbac que entra en una canya. Per què té canyes? Per les tomaqueres.
1: Sí, per les
0: I entra dins el tàbac.
2: Jo és que m'he quedat tan ensimismada amb les onomatopèdies que aquest tampoc no estava gaire atenta.
1: M'he perdut una mica.
2: M'he quedat una mica com a CMR, com mitja d'una.
0: Albert, pregunta-ho a Joan Pons, petita Caleril, que en sap molt.
2: Ens
0: em va donar, em va donar consells per un llimoner que tinc al balcó i ha reviscut. Perquè en Joan sap molt. Pregunta-ho, Joan. El Dan veig que no, la planta és tu no...
1: Mica perdut, sí. Tot i que ara a Osona hi ha una plaga molt bèstia de processionàries.
0: Hòstia. Ai.
1: És molt heavy, tio.
0: És molt escarós, tio.
1: I quan vaig a córrer per allà se'm foten per tot arreu.
0: Veus els pins plegats, això.
1: I tot, i cauen, es pengen dels pins, i és terrible.
2: I vigileu els gossets, que els gossets els hi senten molt malament, la processionària.
0: Ah, sí?
2: Sí, em sembla que tenen una al·lèrgia molt, molt forta, no? Sí, sí.
0: No era el líder comunista aquella, la processionària? Vale, perdó. Posem una cançó. Vinga. Go!

0: Aquesta cançó que esteu sentint, oients, forma part de Quin goig que fas, el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi. La cançó es diu La volta al món i potser us despistarà instrumentalment la cosa, perquè és una cançó molt, molt engorilada, com ens hem acostumats a, aquesta gent de Torelló, però si us hi pareu a pensar tres vegades, convido a gent del món del periodisme que també s'hi pari a pensar i no facin titulars precipitats, per cert, però si us hi pareu a pensar una estoneta, veureu que la lletra és dolorosa. Dan, aquesta lletra, i sé que em vols parlar, és una cançó, una lletra que parla d'un abús, en concret d'un abús d'una persona, un pederasta, que va abusar de tu i de molts altres nens, i que un cop la condemna complerta va reincidir, en aquest cas per Saragossa, i va estar condemnat de nou. És un senyor que es diu Artús Roca. Has volgut fer aquest exercici, has volgut dir-ho als quatre vents, perquè ben bé.
1: És complicat perquè jo mai he parlat de coses molt personals, més enllà de la música i tal, però sí que aquest cop creia que era necessari, jo portava molt temps donant-hi voltes, i sí, tio, perquè és un tema que no se sap del tot la veritat i que m'emprenya una mica, perquè quan no se sap la veritat, he sentit moltes vegades la gent parlar d'Artús Roca, d'aquest personatge molt famós a Osona, perquè va tenir molts grups de música.
0: De Vic, oi?
1: De Vic, i va tenir molts grups de música, sobretot grups de música infantils, llavors ell creava les bandes de música i llavors portava els nens a casa i feia les coses que feia, a més amb una xarxa de pornografia amb Mèxic, algo molt de vídeos i tot, molt xungo, i no em donava la gana, de veritat, de tot cor, que quedés més amagat això, perquè va ser molt xungo i no vull que se'n faci més mofa i no vull que se'n rigui més la gent, i sobretot també vull servir d'ajuda a altres nens que hagin viscut alguna cosa semblant, com a mi m'ha ajudat en Joan Reig i psicòlegs i molta gent a tractar-ho, i ara estic molt segur de poder-ho fer públic. Jo m'ha fet falta aquest referent, m'ha fet falta aquesta ajuda, llavors m'agradaria molt que això pogués arribar a nens que ho han viscut o gent gran, perquè un abús infantil no te n'adones quan ets petit, sinó te n'adones al cap de molts anys, perquè com que aquesta gent solen ser tan perversa i tan intel·ligent, t'ho guarden com un joc. Jo recordo que estàvem jugant a l'amagada, era un joc infantil, i d'aquesta forma et camuflen tot un dolor que tu no ets capaç d'entendre fins quan ets gran. I sembla fort, i la gent no ho entén, i dius, com pot ser que no veiessis que era un abús infantil? Pues perquè és tan pervers l'assumpte que tu, quan ets petit, no n'ets conscient del que t'acaba de passar.
0: Yeah.
1: I t'ho guardes de tal forma que algú d'en tu no funciona i te n'adones que no funciona quan et relaciones amb la gent, quan et relaciones sexualment, quan et relaciones amb tu mateix, i llavors te n'adones que, clar, que hi ha hagut un joc que no era un joc, sinó que era una cosa molt, molt xunga que t'ha condicionat tota la vida. I era una mica la idea de dir, n'estic fart, perquè n'estic molt fart de que això quedi amagat, i vull dir-ho, i no em fa por, i vull servir d'ajuda, i vull donar la volta al món, i a més vull fer-ho amb una cançó que sigui el més alegre i el més vacil·lata possible.
0: És una mica... fota't. Mira que bé que estic. Fota't. Malgrat el que em vas fer, no?
1: Mira el bé que estic, i a més t'ho faig amb aquesta estrofeta que diu... que per mi aquí és la clau. Aquí és la volta al món. I aquí és dir, hagi passat el que hagi passat, m'hagi costat els anys que hagin costat, he donat la volta al món i ara jo estic per davant. I no et desitjo res més que et vagi malament ara mateix.
0: Dan, tot allò que vaig sentir, la teva cançó, té un lligam amb aquesta?
1: En realitat sí, perquè...
0: No, l'he connectat d'alguna manera.
1: Sí, tot i que parla d'un altre tema, parla del tema familiar, de que m'ha ajudat molt sempre, i de fet va ser la primera globus de nucli familiar que vaig tenir que em va recolzar amb això. Va ser la primera gent que hi era, i aquí primer vaig ser sincer, després de 2 anys d'anar al terapeuta. Vull dir, clar, o sigui, tu això no n'ets conscient.
0: Quina edat teva, perdó?
1: Tenia 20 anys, dels 20 als 21, 22, que va ser quan vaig començar a treballar això.
2: Clar, perquè tu, Dan, quan detectes, és a dir, quan detectes que el que a tu t'havia passat de petit era abús? O quan relaciones aquesta paraula amb la teva experiència?
1: Bueno, quan pateixes alguna cosa així, la teva vida sexual queda molt contaminada i llavors no pots desenvolupar-te amb normalitat, ni molt menys. Llavors, clar, jo vaig anar al psicòleg per un problema que jo tenia sexual i llavors, hòstia, te n'adones de que clar, o sigui, clar que tens això, però te n'adones al cap de 2 anys perquè, repeteixo, no n'ets conscient d'allò, perquè guardes com un joc. No sé si el teu cap ho fa com una autodefensa, no sé ben bé què és, però no ets capaç de veure-ho clar. fins que vas desglosant, vas traient capes, i te n'adones i dius, hòstia, tio, que això és algú molt fort que jo he viscut i que ara entenc moltes coses. I llavors, a través de la comunicació amb la gent que trobes, pues, en el cas al llit o on sigui, pues, vas parlant i et vas sincerant i a poc a poc pues, avances, i llavors la teva família abans sempre hi ha set, i també és un agraïment tot allò que vaig sentir a casa, que sempre hi ha set i m'ha recolzat en tot, en aquest sentit.
2: I hi ha un punt, Dan, de que costi més a l'hora de ser un abús infantil a un home, per part d'un home, en el sentit que sempre s'espera dels homes, en relacions heterosexuals, que tingueu com una posició com molt més segura de vosaltres mateixos, com amb una autoestima molt forta. Creus que també ha hagut com un component de gènere a l'hora de treballar tot això?
1: Jo quan estava fent l'exercici de preparar-me per treure això a la llum, m'havia trobat molt més referents dones que ho havien patit. És cert que m'ha costat més. Hi ha hagut en Joan, que hem parlat per telèfon un parell de cops, i sí que hi ha gent, però costa més de trobar. I també era una mica això, les ganes de que no passés, i donar-li la volta, i de joder, que existeix, i aquesta persona en concret, hi ha molts nens que encara no ho han ni denunciat. Nens que ja no som nens, ja tenim 28 anys, vull dir, ja no som tan nens. Però vull dir que...
0: Tu sí que ho has fet, la denúncia l'has fet.
1: Quan vaig denunciar, ja estava... Clar, jo vaig entrar al cap de molts anys, després d'això. Llavors ja estava a la presó per el cas de Saragossa.
3: Vale.
1: Llavors ja com vaig fer-ho, però ja sabia... Bueno, coses.
3: Sí.
2: I s'afegeix? Com aquesta, com una mica més la condemna...
1: Es veu que van canviar. O sigui, abans no, però ara s'ha canviat i ara es pot sumar, sí. Però és com algo molt raro, que tampoc hi entenc gaire, i no vull, vull quedar-me amb merders perquè no...
0: El que passa
1: no
0: que a mi, que una persona... Bé, aquest senyor el van condemnar a 7 anys quan va reincidir a Saragossa. Però són 7 anys només, amb l'historial que tens darrere. A mi aquest només em resulta superimportant, perquè penso... És que si és que més ets reincident, col·lega, aquest senyor, què fa? Quan surti d'aquí 7 anys? No sé quan s'ha complert ara. És igual. Que es foti, per començar, que es foti i que es podreixi, i en Joan Reig, que veu xerrar molt, no?
1: Sí. Vam parlar i em va animar molt a ser sincer amb mi mateix amb què volia fer. Vull dir, ell no em va animar a fer-ho públic, sinó al revés. Em va dir, hòstia, si ho fas públic, que sàpigues que això se'n parlarà. Perquè, i més ara que tens una cara pública, que tens un grup de música, que estàs anant amunt i avall, que sàpigues que un cop ho treguis, això se'n parlarà, per tant, has d'estar molt preparat. I sí, crec que ho estic perquè estic una mica fart, saps? O sigui, no m'he de gust.
0: Joan Reig, hem parlat amb ell avui, com et veies a venir, i diu això.
4: Vam estar parlant d'això, no? De com ho vèiem, i també recordo que em deia si havia costat fer-ho públic i com la cançó m'havia ajudat a pair aquest trauma que jo arrossegava des de molt jove, no? I bé, jo li vaig explicar que jo, quan va començar la promoció del Som, on hi ha aquesta cançó, mai me vaig declarar com a víctima. Senzillament, la cançó explicava uns fets que havien passat, que passen i que malauradament passaran. El que passa que va coincidir tot plegat amb un reportatge del Guillem Sánchez al Periódico. I ell, el Guillem Sánchez, se'n va assabentar que hi havia un noi, Constantí, bueno, estava investigant paral·lelament un altre cas del mateix capellà, no?, de Constantí. I al llegir, la lletra se'n va donar compte que, bueno, que era el mateix cas, que era exactament el que li havia dit aquest noi. I arrel d'aquí em truca i bueno, parlem amb Guillem, i va sortir en el mateix reportatge que ell estava preparant, però el Periódico, aleshores, clar, era molt més comercial posar els pets a la portada del Periódico, l'única vegada amb 38 o no sé quants anys portàvem que hi vam sortir, que no pas parlar del tema d'aquell altre noi, no? I arrel d'aquí, diguéssim, és quan jo em veig obligat a sortir de l'armari, per dir-ho d'una manera, no? A dir que jo, que aquella cançó estava basada en fets que m'havien passat. I parlant amb en Dan, ell em va dir, tu ho faries públic? Dic, home, dic, jo no ho volia fer públic, però al final va sortir, perquè aquestes coses d'alguna manera suren, no? I si ell creu que l'ajudarà el fet de fer-ho públic i amb aquesta cançó que ha fet, doncs endavant. Jo no vaig ser prou valent, el meu va ser posterior, i aleshores em vaig tenir que revestir d'esperit per anar per explicar-ho, no? No? Perquè, no sé, els prejudicis que tenia, m'imagino que m'estigmatitzessin sobre les víctimes, però després vaig veure que dient-ho i parlant-ho clar i evidentment fent la cançó, vaig ajudar a molta gent. La prova és que el Dan em truqués i poguéssim parlar d'això amb normalitat. Crec que per ell va ser un descans i per mi també, d'alguna manera. manera, perquè jo vaig estar molts anys amb aquest silenci autoimposat interior que fa molt de mal, que fa molt de mal i que al final sura. Una versada d'An, molta força, molt de coratge i endavant i de veritat molts èxits i aguanta fort. Un petó. Si també el record
0: se'l vent se'ls endugués. Dan, bueno, Joan, quin tros de persona.
1: Moltes gràcies i és això, vull dir, naturalment quan fas alguna cosa així dubtes i dubto de si he fet bé, de si no he fet bé, perquè tampoc mai m'ha agradat parlar de molt coses personals i ara ho estic fent absolutament molt bèstia, o sigui, passo del 0 al 100.
0: Com t'està anant per això? Aquests dies que estàs a promo i que n'has començat a parlar, avui n'estem parlant una mica més en profunditat, que tenim tot el temps del món en aquesta entrevista, però què estàs notant emocionalment?
1: Sobretot agraeixo que haguem pogut parlar d'això amb tranquil·litat, que és el que es mereix, que també a vegades quan treus alguna cosa així, a vegades tothom vol tenir la frase i tot, i a vegades és com, no, vull dir, estic aprenent a dir no, vull dir, sé quan se'n pot parlar i sé quan no. Llavors jo ahir ens van trucar amb Albert i vaig dir, hòstia, si hi ha un lloc on parlar d'això tranquil·lament és aquí aquest programa que permet poder parlar i per això es diu pausa i tot el que comporta. I em venia de gust, per això t'ho vaig dir per telèfon. Però també estic veient que no, vull dir, que és una cosa molt delicada i que s'ha de tal i...
0: Sí, bueno. Sí, jo també t'ho agraeixo moltíssim que comptis amb nosaltres per això, perquè és important i aquí, efectivament, intentem tenir tot el temps del món per els temes importants. També he pagat tonteria, que ara hi entrarem d'aquí una estona a la tonteria. Vols afegir alguna cosa sobre aquest tema?
1: No.
0: No? Vols que entrem a la tonteria?
1: També ens farem de tonteries, eh?
2: Gairebé més, jo diria.
0: Home, escolta'm una cosa. Hi ha un grup que tu li vas reclamar un link...
1: Sí.
0: Amb el seu disco. I la Joana, tu vas sentir l'entrevista amb la Joana Sobirats d'Al·lèrgiques?
1: Sí.
0: Va dir que encara no el tenia, que ja t'arribaria.
1: Ja.
0: Vale? Però jo a ella li he demanat que digui coses sobre tu. I no et fa cap reclamació de res.
1: Vale.
0: Sàpigues que la balança s'equilibra i quedes tu com el xungo aquí.
1: Bueno, no, perquè hi ha entrat el disc amb nosaltres.
0: Ah, és veritat, que no cal que li enviïs el link.
1: El link jo l'hi havia entregat, eh? Jo l'hi havia donat, sí. Clar.
0: Ja, però és que elles el disco no tenen acabat del tot.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: Si falta uns màsters. Però si som amics, que t'he d'explicar, Joana.
1: Sí.
3: Després de Maldan ens vam conèixer... Ens vam trobar alguns cops a l'Elio i ens vam anar coneixent. Me'n recordo que ell, el dia que van gravar la cançó Angelina Jolie, me'n va venir i em va dir, tu, avui hem fet un tema que està guapíssim, no sé què. I a partir d'aquí vaig començar a escoltar-los. I la veritat és que és un plaer ser fan i amiga del Dan i d'Embrel Boi i el Comboi, de tots. Els porto al cor sempre, són els nostres grans amics del sector de la música. I res... Són increïbles, tenen un directe increïble. El disc que han tret està molt guapo. Moltes ganes de tornar a compartir escenari, la veritat, a veure quan passa. Un petó molt gran.

0: això que sentiu ara mateix es diu Apocalipsis Now, és la nova cançó de les al·lèrgiques al pol·len que acaba de sortir avui mateix. Tu ja l'havies sentit, aquesta?
1: No,
0: els links no arriben.
1: Però és increïble, o sigui, quin canvi que han fet, més guapo.
0: Molt.
1: I en directe sí que les he vistes i realment el directe també ha canviat molt i és acollonant. Un dia en parlàvem de que el públic de les xiques també allà com s'ho agafa, perquè és un canvi radical.
0: Sí, jo l'altre dia les vaig veure també i em va semblar que han fet un bon canvi.
2: Jo és que
0: hi ha una altra concepció del directe. Hi ha més pauses, segurament, també. Hi ha menys Riot Girl i més banda de rock, així com...
1: I els riffs aquests gruixuda són increïbles.
2: Em fa la sensació, i amb Damper Albert i el Comboi també, és que no vull que soni com maternalista, perquè igual si ho dic d'elles, sembla lleig, que és que les veig com més madures. Com que a l'escenari, al principi, sí, jo veia com adolescents fent música, volem fer com soroll i volem trobar com el seu espai dins d'una indústria musical catalana que tampoc no aposta gaire per la guitarra. I de sobte, com que tant a vosaltres com a les al·lèrgiques, us veig convençuts del que esteu fent.
1: Sí, jo crec que sí. Perquè ja són anys que estem buscant el camí, ja són temps que estem buscant com volem ser. I ens sentim molt còmodes ara. Crec que ja portem 5 anys nosaltres, si més no. I ja són prou anys com per entendre què volem ser. I que han passat moltes coses, hi ha hagut molts concerts i, joder, queda una mica raro dir que som més madurs, però és que potser ho som una mica
0: més.
1: Sí que ho
0: sou. Hi ha una altra cosa que és molt paral·lela a la vostra carrera. Elles comencen abans, no? Si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Elles comencen abans. Però Alarma, el seu disc anterior, just a l'anterior, i el vostre, d'en Pere Albert i el Comboi, són dos discos que són discos de, diguem-ne, explosió, són discos de fer una sala d'Apolo, tots dos. Hi ha una història paral·lela allà. N'heu parlat d'això?
1: Sí, home, portem temps estant de les mans i, de fet, vam fer una col·laboració. Tenim una cançó que jo canto amb elles i que...
0: Com es diu?
1: Com es diu?
0: No me'n recordo ara.
1: Fer-ho tot malament.
0: Fer-ho tot malament. Boníssima cançó.
1: Sí. Ja ho he dit, que em costaven les lletres i tot. joder, són molt amigues i són companyes de sempre. I tant de bo podem compartir molts concerts més.
0: Tant de bo. Al·lèrgiques, llarga vida i moltes felicitats per aquesta cançó d'avui. I ja hem sentit, oi, la nota? Així com estic...
2: Sí, ja l'hem sentit,
0: Joana. La nota d'elles, mare meva. El Comboi.

0: pots formar part del comboi. Jo, mira, saps que m'agrada molt d'aquesta lletra d'en Peralbo? Que tinc la sensació que el públic que venim a veure-us formem part d'això. I aquesta cançó, per mi, és exacta a la meva sensació.
1: Abans, Albert, quan parlaves de que el Dan, el dia de les concerts, va sortir i que en menys de 30 segons ja tenia tothom cridant, i el Dan ha dit, però també es vaig posar en silenci. Jo estava pensant, i si Dan Peralbo i el comboi són un prototip de secta? Perquè, Dan, la penya fa el que tu... demanes.
2: Sí, és veritat, eh?
3: És acollonant el nostre públic i allò que deia abans
1: en Red. I això que dieu de el comboi som tots. Ai!
3: Té aquest puntillo. Però la gràcia és que la gent vingui si vol. Bueno, clar, ja. Si no és una secta també, clar. Sí.
1: Clar, és com, si vols, jo no t'obligaré.
3: Volia millorar-ho, però no sé si ho he fet.
0: No, potser no. Però és així, us sentiu part, sentiu que el públic és part vostra, que sense el públic. Ja sé que això és molt romàntic i molt de rock and roll, però és que en els vostres concerts justament hi ha un diàleg constant.
3: O sigui, al principi venia molta gent d'Osona, i la gent d'Osona està una mica, com deia la Mariona abans, gent molt que es fa notar. Que quan hi ha algú a Torelló, el veus.
0: Qui m'he portat, diria, pertorbada. Gent pertorbada.
3: Sí, i llavors al principi pues, hi havia un públic molt bèstia que venia a tots els concerts.
0: Medicats, segurament. Sí.
3: I cada cop fa menys falta, i cada cop tenim un gruix de gent més bèstia, i que són molt fidels, tio. Són molt fidels al nostre públic, i venen aquí, venen allà, es mouen en bus, es mouen fent autostop, es fan passar per fotògrafs per poder entrar als concerts.
0: Hòstia, és que això que deia la nota abans, que explicava en Red, és real, eh?
3: Això és real, sí. Estava soldat un concert i uns tios van fer passar per fotògrafos i portaven una càmera gegant que no funcionava. O sigui, increïble. Fent autostop fins a no sé on.
0: Quanta gent hi havia? Quanta gent? Perquè, clar, si ets un segurata i tens més o menys un recorregut a la escena musical, vull dir, a les sales de concerts, saps com fotògraf ve sol. Bàsicament, tres
1: venim
0: paios
1: vuit
0: amb una càmera.
1: Amb una càmera i una xivec.
3: És veritat, no havia pensat això. Eren dos, clar.
0: I van aconseguir-ho, eh? No, jo vinc a aguantar el foco. Com
1: que l'assistent.
0: Com el 1890, no?, que hi havia un tio amb...
3: És veritat.
0: Disparant.
3: No hi he pensat.
0: Escolta'm,
1: rock and roll.
0: Sí. Sou un grup que, com dèiem, cremeu calories als directes molt fort, n'hem parlat abans i tu deies que has d'estar preparat. I la teva pausa, Dan, és córrer.
3: La meva pausa és córrer.
0: És córrer.
3: Menys ara aquestes 3 setmanes que no puc anar a córrer pel poble, pel tema de les orugues aquestes que hi ha, processionàries, sí. Però de normal vaig a córrer sempre per Bellmunt, sempre per allà a Vidrà, on havies estat tu de vacances.
0: No, és que jo vaig estar de vacances a Vidrà i vaig dir al Dan, dic hòstia, a veure si ens podem trobar algun dia d'aquests per aquí i tal, no sé què. Em diu, no, si a Vidrà hi he estat avui, però he vingut corrent. Jo, que vaig amb cotxe, vaig trigar mitja hora.
3: Sí. De fet, va ser el dia que em vaig perdre, crec.
0: Ah, sí?
3: Sí, perquè vaig anar-hi a la tarda a vespre i vaig dir aquell dia, avui n'has de xulo. Avui no ficaràs ni el mòbil, o no feies la ruta enlloc, ni el rellotge. Total, que arribo a un lloc i dic, on estàs ara, tio? I vaig dir, el més a prop que queda és anar a Vidrà, perquè ho coneixia una mica aquell tros. I vaig dir, cap a Vidrà. I llavors vaig arribar a Vidrà i vaig trucar a un col·lega i vaig dir, tu pots venir a buscar aquí a Vidrà? Que estic aquí, que ara...
0: No sé tornar, no?
3: Exacte.
0: Per exemple, són bons els vins de per allà, que vaig veure bastantes vinyes.
3: De muntanya.
0: De muntanya, a una alçada considerable. És bo aquell vi o què?
3: No els he provat.
0: Ah.
3: Però a Bellmunt n'hi ha, sí.
0: Pujant cap a Vidrà.
3: Però es van morir, llavors s'ha tornat a replantar, encara no han fet vi.
0: Val,
3: encara no.
0: Els tastarem.
3: Conec la persona que els està fent i sempre li pregunto i, bueno, ja amb si ara creixen.
0: Per cert, sé que també t'agrada el futbol. Com estàs amb això del Barça? Contentíssim, suposo.
3: Bé, molt bé. Molt content. Sí.
0: Et va agradar que es guanyés la Lliga contra el Madrid? Ets aquests?
3: I tant que sí.
0: T'agrada això, eh?
3: Jo som un futboler. Jo he jugat molts anys amb el Torelló, contra el Barça, amb el Manlleu, contra Dani Olmo. Que Dani Olmo era molt bo, eh?
0: Tu has jugat contra Dani Olmo?
3: Sí, tant.
0: O sigui, tu vas arribar una mica amunt.
3: I jugava amb el Lleu, que jugava en primera divisió, i Dani Olmo...
1: Qui és Dani Olmo?
3: Dani Olmo.
0: Qui és Dani Olmo?
1: No és broma, eh?
3: No és broma, Barça. I recordo haver-hi un partit contra el Barça que anàvem 1-1 i el cabron ens va marcar a l'últim minut.
0: Perquè era molt bo.
3: Era molt bo.
0: Ja
3: sempre,
0: se li notava.
3: Sempre dèiem, hòstia, Dani Olmo, i mira'l. Sí.
0: Bueno, veus i amb orgull penses, vaig fer un gol a aquell equip, no?
3: Exacte.
0: Tu marcaves o eres defensa o què eres?
3: Jo, a l'època del Manlleu, que era l'època de primera divisió, sobretot jugava a la banqueta esquerra, sobretot.
0: A la banqueta, eh?
3: Era la meva posició aquella temporada.
0: L'esquerra, concretament.
3: Sí, concretament em ficava sempre a l'esquerra.
0: Vas anar mai de ressaca?
3: Oh, per favor, mare de Déu, si no n'hagués jugat cap partit a Torelló.
0: O sigui, era condició sine qua non, anar borratxo als partits.
3: Sí. I als entrenos. Anar borratxo, clar, a Torelló entrenàvem els divendres i abans d'entrenar pues, quedàvem. Sí, sí, sí.
1: En comptes de fer la prèvia de sortir de festa, fas la prèvia d'entrenar, que és la mateixa.
3: Sí, i llavors anaves allà i feies els rondos aquells, nano, i tot donava unes voltes que feia por.
0: Escolta, hi ha una altra cosa que vull destacar de tu, ens queda poc temps, i és que has mantingut sempre com aquesta connexió, amb la realitat, malgrat tingui gent que fa barrabassades per entrar als teus concerts i gent que ho segueix a tot arreu, que és una cosa que et pot fer creure aquí, sap què, no? Però tu vols seguir, tenim un peu a Torrella, Torelló,
3: sí.
0: I tenint un peu també a una feina, més o menys estable, no? Sí. A una cosa que et baixi a terra.
3: Sí.
0: Això és voluntari.
3: Això és voluntari i econòmic, també no fotem, perquè la música mola molt, però costa. I més quan som un equip amb tanta gent, que si tècnic de llums, tècnic de so, no sé què, i tot va pujant, i llavors, ostres, costa. I llavors tinc aquesta feina, de dilluns a dimecres, a un taller que es diu Sibarist, que fem filtres de cafè, que és algo molt concret,
0: sí.
3: I són els millors filtres del món, i no ho dic jo, sinó ho diu un concurs que van guanyar ara fa qüestió d'un any.
0: El Dani, el nostre tècnic, ha fet cara que potser has de menester filtres de cafè. Sí? Sí, em diu que sí, doncs ja parlareu tu i el Dani, ja, passo els telèfons, sí.
3: Ja parlarem. I llavors això em va molt bé, també, econòmicament, una mica de pau i una mica de tranquil·litat, i no he d'estar pendent sempre si entren concerts o no. Sí, sí.
0: L'altra cosa és que a Barcelona sé que hi tens una habitació. Explica'm això, perquè és la cosa més rock and roll que segurament ha passat per aquest estudi, sí. aquesta temporada.
3: Aviam, jo passo 3 dies a Torelló, que tinc un pis amb la meva cosina i tot, estem molt bé, però clar, llavors on passa tot és a Barcelona.
0: Sí.
3: I de manera que sóc jo a Torelló tota la setmana, a mi no sabria on caure mort. Llavors vinc cada setmana a Barcelona, mínim 3 nits.
0: Uh-huh.
3: Llavors tinc parella i llavors molts dies em quedo a dormir a casa a la Clara. Però quan no és així, llavors tenim una habitació amb el Jimmy que compartim, que paguem 100 euros al mes.
0: Vale.
3: Que és una habitació...
1: Cadascú o tots dos?
3: Cadascú. Que és una habitació sense cuina ni sense dutxa. Llavors, de cuina tenim un bar al costat.
0: Hòstia, vale.
3: I la dutxa ens anem a dutxar al gimnàs. Paguem 4 a un gimnàs, 35 euros cada mes, i anem
1: Rockstar.
3: Allà i ens dutxem. I a vegades aprofitem per fer alguna pesa i tot.
0: Home, clar, ja que pagueu gimnàs...
3: Ja que d'això, però clar, hi ha dies que vas amb el temps tan apurat, sí. Que vas al gimnàs pues, vestit d'anar a concert. I vas amb les teves sabatetes negres, amb els teus texans...
0: Et
3: vas allà,
0: una bossa per si pots, de casa et miren?
3: Sí, bueno, una tote bag, clar. Perquè hi ha vegades que vaig que vaig. I faig allà 4 peses així amb texans, amb dutxo i carro el cap on sigui.
1: Clar, per dissimular.
0: Per dissimular. Sí, però, sí. Ai, és que m'he deixat la roba d'esport, no?
3: Sí, exacte.
0: I jo em puc imaginar, si Keith Richards dels Stones alguna vegada ha anat al gimnàs, segurament hi haurà anat pues, amb la seva indumentària habitual. No crec que es posi pantalons al Decathlon.
3: Ja tens una nota de veu de Keith Richards.
0: Ja tinc una nota de veu de Keith Richards, efectivament, i el seu dit atropellat a Whisky Indicat. Què t'anava a dir? Que ja està, que s'està acabant el programa, Dan. Bolos. Bolus?
3: Bolus, va.
0: No me'ls he apuntat?
3: Doncs pues malament, perquè...
0: Vaig a la pàgina web, eh?
3: Em costa molt.
1: A Instagram ens heu penjat?
3: Sí, està tot arreu. Primer de tot, aquest divendres, senyores i senyors, Ambassat
0: de Sabadell.
3: Això és increïble.
0: Ho sé perfectament. Per Catalunya, Ambassat de Sabadell. Estic buscant, els bolus, vull dir, mentre parlo, i no els trobo ara mateix.
1: Demà l'Ambassat. Nosaltres serem aquesta tarda també a l'Ambassat. Teniu l'1 de maig a l'estrenes a Girona.
0: Com t'estimo, Mariona.
3: Aquest, tot i que aquest ja s'ha fet, però sí, sí.
0: L'1 de maig ja ha passat.
1: És el reguitzell de concerts de la gira d'aquest 2026. Llavors, teniu el 19 de juny a l'Ítaca, allà a l'Estartit, el 26 de juny al Cel Obert a Masies de Voltregà, 2 de juliol al Vida, a Vilanova i la Geltrú, i per últim, el 10 de juliol al Cruïlla de Barcelona, més concerts que teniu per anunciar.
3: Molt bé.
1: Gràcies a Mongrit i a Cord Management.
0: Mongrit, sí, sí. Parlem dels Black Crowes. Compartiu, saps qui són els Black Crowes?
3: No, tio, no sé qui són.
0: Un grupasso, eh?
3: Vale.
0: Compartiu l'escenari amb aquesta gent que sona rock and roll en estat pur.
3: Vale.
0: I vosaltres allà, també. És que és molt fort, això, tio. Dan Peralbo, et felicito a tu i a tot el grup pel disc que heu fet. Ens feu molt feliços, que és una cosa molt important de la vostra música. I ens quedarem amb el disc del disc.
3: Ah, això mateix.
0: Vale? Que m'han explicat que aquest grup que es diu Way Dynamic és el grup que veu tenir sonant tot el dia al cap.
3: Vam estar una setmana i mitja gravant el disco i tota la setmana i mitja al cotxe, esmorzant, a la nit... aquest disc en bucle.
0: Com es diu aquest disc? No me recordo ara.
3: Dynamic Shoe.
0: Dynamic Shoe. És veritat. Una... No, Dynamic no. Dynamic Shoes, tio?
3: A Massive, Massive.
0: Massive Shoe. Sí. Una sabata massiva.
1: Sí.
0: Una sabata enorme.
3: És un disc increïble.
0: M'agrada el títol i l'escoltarem. Es diuen Way Dynamic. Dan Peralbo, t'estimem, gràcies per venir.
3: Molt
0: gràcies. Passa molt bé amb tu i ens veiem ben aviat. Gràcies, bueno, Mariona. Ens veiem aquest divendres a l'Ambassat, sense anar més lluny. Mariona, ens veiem aquesta tarda a l'Ambassat.
1: A l'Ambassat també.
0: 6:15 més o menys.
1: Més o menys.
0: Una taula rodona a Calestruc, Fàbrica de Creació i Dan Exposito. Demà, aquí, a la ràdio, posem unes cançons ben boniques. Que vagi bé. Fins demà.
3: Adiós.

0: Pausa. Els millors moments a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

crash out. Your ex emotional lash out. You don't approve.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i Cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al Pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Escoltes i cas.
1: Ja t'auto la mai.
2: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
2: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts, nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
1: Vas camuflar la intenció.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
4: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
1: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
5: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant per fer això.
1: FM, app i 3Cat.

0: Bona tarda, són les 6.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Figueres es torna a omplir avui de música amb l'acústica. La inauguració de l'acústica serà amb l'espectacle Llac Gener del 76 a les 10 del vespre al Teatre Municipal El Jardí, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona. A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandado, líder de Sant Traït, també Iseo and Dodo Sound i DJ Alegre. El gruix de la programació, això sí, arrenca demà en una edició de l'acústica que reunirà alguns dels noms de més actualitat de l'escena catalana. El director del festival, Xavi Pasqual, en declaracions a Catalunya Ràdio, destaca principalment aquests tres noms, la Fúmiga, Sopa de Cabra i la Ludwig Band.
2: Hi trobarem aquest adeu de la Fúmiga, l'últim concert amb entrada lliure que farà a Catalunya, que es preveu, doncs, multitudinari. Una de les dates de celebració del 40 aniversari de Sopa de Cabra serà aquí l'acústica, que també és un dels concerts més esperats. Esperem viure la consagració de la Ludwig Band com una de les grans bandes de casa nostra. També se celebra els 20 anys de carrera de Buós.
0: El concert de Sopa de Cabra, per cert, el podreu escoltar dissabte a les 11 de la nit en directe a l'antena d'ICAT. Una hora abans, especial nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aitna Ostrell per explicar tot el que estigui passant a l'acústica. Però a banda d'aquests grups que ens deia Xavi Pasqual, també desgrana més concerts que hi haurà a Figueres fins diumenge.
2: I a més d'aquestes actuacions més especials, doncs hi tenim les actuacions de 31 Fam, d'en Pere Albo, Alosa, Malifeta, Pastora, Max Navarro i Seon Dodo Sound. Vaja, fins a 30 artistes passaran per aquests 4 dies per l'acústica.
3: Venim de la terra, sortim de la runa, jo fumo un trabuco mentre surt la lluna.
0: Tot això, molts concerts que, per cert, estaran repartits per tot Figueres.
2: Els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts caminant, i això et permet, doncs, veure mitja horeta d'un artista, mitja horeta de l'altre, és a dir, que realment pots fer un recorregut i realment veure molts grups de música, doncs, que puguis tenir pendent.
0: A tot això, per cert, l'acústica preveu superar durant aquests 4 dies els 100.000 espectadors. Fora de l'acústica, l'agenda musical d'avui també hi tenim a Buós. De fet, els de Calafell no paren en tot el cap de setmana.
4: Quina liada serà perquè t'estimo de matinada, no tu que et necessito.
0: Avui els trobareu a la Festa Major de Granollers a partir de 11:45 de la nit al Parc Firal. Demà els trobareu a l'acústica de Figueres, a la Rambla a partir de les 11 de la nit i dissabte a la Festa Major de Torredembarra a partir de les 10 del vespre a l'Espai Sínia de la Vila i diumenge a la Festa Major de Manresa a partir de 11:45 al carrer Sallent. I on també hi ha Festa Major és al Palau Solità i Plegamans. Avui hi actuarà Ginestà.
5: De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu.
0: Serà el punt de la mitjanit a l'Espai Barraques al Corral i dilluns, per cert, a la Festa Major de Palau Solità i Plegamans també trobareu els Catarres. A Bordils, avui, nova jornada dels concerts de tornada amb Ernest Prana.
6: Quina sort, quina sort.
0: El trobareu a la plaça de l'Església a les 9 del vespre. Tot això és avui. Demà trobareu els Catarres a la Festa Major d'Alcarràs.

0: Pinyes i Col·lectivo Ameno. El certamen ICAT, per cert, us conviden a passar-hi la jornada del 12 de setembre amb una invitació doble per als dos espectacles que trieu i també allotjament a l'Hostal del Carme de Vilagrassa. Podeu participar-hi a la web d'ICAT.
1: És estiu. Escolta ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'App i a 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, per fer
0: això. FM, App i 3CAT.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICA.
1: Escoltes i cares.

0: Cosa de Furtar, amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia. Ser aquí de nou, darrere els plats, el meu nom és Miqui Puig. I això és Pista de Fusta, la discoteca d'Icat. Una cita diària de dilluns a dijous amb el ball, a les 8 del vespre a les 20. Sempre que ho desitgis a Trescat Cultura i a migdia, ja queda tot lligat, tallat i embacatat, perquè ho gaudeixis en digital. Les noves maneres d'escoltar música del món no fan però que canviar el sistema. La manera però sempre és la mateixa. Cançons boniques que ens abelleixen ens tornen bojos i ens fa ser millors persones. Bandes sonores com aquest What's for Dinner, The Blurf.

Gràfica, li contesta els mails i fa bé, tira pel dret i s'inventa aquest remix. És Manalet, el vent porta el seu cos. És la música de Marc Pujol remesclada per un català que viu a Berlín.

la veu de Marc Pujol. Amb el seu El vent porta, el seu cos. Manelet fa aquest i un ofici mix remesclant des de la passió del fan i fent un remix molt bonic. Lady Tron, des del seu darrer disc, amb coses com aquest For a Life of London, demostrant que qui entubo retubo

0: For a Life in London és una altra de les sorpreses amb les que m'he topat a Paradise. El nou disc de Ladytron és mel en boca, i amb peces com aquesta demostren que no només es queden en una part del pop sintètic, sinó que es passegen com volen.
1: Quan el rellotge marca la nit, el cos et demana pista de fusta.
2: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I aquest és el pop de Nicola Rickson. Corull de sintetitzadors i de melodia.

el vam descobrir amb un segell menut. El vam començar a punxar i ell ens va enviant material que punxa, que fa, que sacseja la seva vida. Això es diu Labyrinth of Passion. I Nicola Rickson deixa clar que li encanten els grups de pop, com Erasure, com Softel, o Ava, si m'apures. I ara una mica d'àcid. Sempre va bé l'àcid. El projecte es diu Mira Valley. I aquest àcid funk us ha de fer trontollar.

estic animalada, que sota la coartada de l'acid funk em serveix Mirabale en un recopilatori auspiciat per el senyor Deadmau5, el seu segell Dead5Mau, i una peça que ell mateix ens assigna, que és la revelació de la tarda. Això es diu Ridley, i si no t'enganxa,

totalment enganxat, com ha trobat Déu Manfire la manera de fer un hook a partir de barrejar un sintetitzador, unes veus i aquesta rave de cotxe, aquesta peça tant i tant absurdament hortera. La tarda em queda plena de novetats i això es diu Fight.

0: question for today, who stole the soul?
1: Qui no balla no és viu.
0: Who stole the soul?
1: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Who stole the soul?
2: El senyor Payphone es va passar temporades vivint a Sant Celoni, tocant a Palau Tordera. Em va explicar per què s'havia separat i va fugir de Londres. Ara ha tornat allà i torna a fer música amb els seus amics de Blind Sides Orquestra. Dime Algo, una altra senzilla peça electrònica del soul britànic.

són artistes que van fent el seu camí, que no els veieu a festivals, però sí que són on el moll de l'os els necessita, en els clubs, en les maletes dels grans selectors i DJs, fent peces boniques com aquesta, Dime Algo. Payphone, quan estava a Barcelona, va conèixer Kid Nereida i ella hi va posar la veu. M'encanta perquè no és una veu de diva, és senzillament una veu de noia que canta. I això sí que és un trencamalucs, amb tota regla. Yo, Nicky, no. White Beach, by Hal. Ets DJ Industrial Banger.

¿sí o no? Es elegancia máxima. Yo, Nicky, no. Bye, bitch, bye. Es DJ Industrial Banger. Fent el caçat, cançons rodones de cara al moll de l'os, sense cap concessió. I a vegades no és fàcil fer cançons tan i tan senzilles, tan i tan comercials, quan hi ha gent que està fent absolutes barbaritats i atemptats en el nom de la música, que mare de Déu Senyor. I quan barregem coses llatines amb percussions, ens pot sortir una cota exquisita, ens pot sortir algú cru, com si féssim un ceviche de veritat. I això és el que ha fet Nicky Barraneche i Forti. Aquest passar funciona i no és hortera.

0: Florida, Vallès Mica i Barreneixa, Porti és un brasiler criat a darrere dels micròfons de les festes més crues del ball de les faveles, i amb aquesta pastar l'encerten de ple, perquè la cançó és punk en el sentit de que tot és cru, de que les percussions funcionen i de que aquí a casa ens encanta.
1: Vista de costat, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa in battuta su ogni quarto.
1: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Vista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Mireu qui torna. Ens va agradar tant que programem de nou a l'All Night Long de Kiko Navarro.

El mallorquí Kiko Navarro i una de les peces de la temporada, Jamming Online Long, per mi és senzillament una cosa tan ben feta que es mereix tots els hurres, tots els okays i tot l'amor del món. Harry Sanjar s'han anat a trobar amb un altre que el remena fort, amb el mestre, amb Arthur Baker, i són capaços de fer una revisió d'un clàssic de Mandalayer.

original de 1977, ara passada per la batedora de Harrison Hart i d'Arthur Baker, el Queen of Chinatown de la deessa de Mandalier torna a ser de moda. Aquests es diuen Hetires i això es diu One Stop.

0: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: M'encanta. Et tires la clavat. Perquè has fet una cosa difícil. Un sampler de ciència-ficció que vés a saber de quina pel·lícula tret. Un MC que va repetint lo del One Stop. I una combinació de percussions que es me l'emboca. És de Toronto, es diu Hachiras. I avui ha sigut un dels homes que ha vingut a posar música bona. A la pista de fusta és el servei de Valldicat. Amb mi que puja els plats cada tarda, ja ho saps, a les 8 del vespre, a la Ràdio Inquieta. Jingle,
0: jingle bop. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party, don't stop.
1: Keep it hot. Masters at Work. No és el grup, és la nova peça de Oldboy i DJ Cosworth.

El segell és menudíssim, es diu Swingers i és de Benidorm, i tot el que edita és senzillament mel en boca. Old Boy and DJ Cosworth són internacionals, es maneguen en el circuit underground de música de ball i les seves peces corren a les maletes més selectes. Aquesta tarda han vingut a treure un morro amb aquest Masters at Work, escrit amb AZ al final, a la nostra emissió que es diu Pista de Fusta. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig els plats, i cada tarda us selecciono entre 13 i 16 petites perles que són novetats que enganxo, tallo i faig servir per fer un ball de tarda únic en el qual vosaltres balleu i ens trieu nosaltres. Ara, senyores i senyors, un mashup, dues cançons enganxades, Everything But The Girl, Book Kang i Plastic Jam, amb aquest Made With Love. És Joe Frame i Steve Frame, que darrerament em fan una pila. I si la pista acaba amb la veu de Tracy Thorn, acaba bé. Sigueu feliços, balleu.

a l'FM, al mòbil o al portàtil. Sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: Pista de fusta Dance Club. Dance Club.
1: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts. Nous espais. I una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes. Els creadors. El cinema. La literatura. Les arts escèniques. Les sèries. Amb els experts. Nota de veu. Loft. Pausa. DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics a l'Obertaires. Un dia més, des d'ICAT, dedicat a la infidelitat, arriba l'hora del cel obert. Ui, sí, sí, avui anem forts, eh? Avui volem parlar del que no es parla, del que s'amaga de manera més o menys civilina. Aquestes aventures extraparella que amaguem per covardia, per por, i que tot seguit ens intentem consolar dient que el motiu principal és no fer mal a l'altre. No seré jo qui faci judicis de valor sobre les aventures sentimentals de qualsevol persona, sinó el que vull fer és constatar a través de cançons que això passa gairebé a les millors famílies i que sort en tenen els músics de poder-ho treure de manera més o menys dissimulada a través de les cançons.

Careless Whisper, una cançó de George Michael quan encara estava amb Wham. Els Wham, se'n recordeu? Amb aquelles samarretes blanques Choose Life, que eren com un grup de fans, i ningú s'esperava que en George es tragués de la màniga aquesta balada tremenda, que per altra banda significaria un tast del que seria la seva carrera en solitari. I és que, com diu el bo del George, hagués hagut de saber amb l'edat que tinc que fotre les banyes a la teva parella no porta enlloc.

Elvis Costello and the Attractions, i aquest Accidents Will Happen. Bueno, l'Elvis és una mica més críptic quan explica les coses. De fet, veig que no sigui perquè en aquesta època, quan va fer aquesta peça de Armed Forces, encara estava casat amb la seva primera parella, la Mary, i va decidir, doncs, no explicar de manera massa franca això de que els accidents passaran, entenent com a accidents aquestes persones que et trobes quan vas de gira i amb les que t'enredes de manera fugissera. A mi em commou molt. Bueno, és que les lletres del Costello tenen com a 3 i 4 lectures, però quan diu allò de que les paraules que no ens diem són les que em fan més mal, puf, això m'arriba per dintre. Igual que m'arriba per dintre aquesta gran balada del Philadelphia Sound, en què en Billy Paul ens parla d'aquelles estones amagades en la que queda amb la senyora Jones, i tot i saber que el que fan és il·lícit, no poden evitar-ho perquè s'estimen.

Mare de Déu, mira que l'he sentit de vegades aquesta cançó. Uf, a mi em posa la pell de gallina. Quan aguanta per dir Mrs. Jones. Uf, mira, esborronat perdut. Que és que això d'enganyar i ser enganyat no es porta bé, no es porta mai bé. Per molt que diguin que la parella està oberta o semi-tancada. I si no, pregunta-li al Carandell. Són...

0: Enganyar-te.
1: Enganyar-te, una de les obres mestres, de les cançons més destacades d'aquest darrer disc de Ludwig van, un LP que per fi ja els ha situat a la primera divisió del pop català com es mereixien, i on ja no tenen cap tipus de recança en fer balades d'aquelles que se't queden enganxades a l'ànima. La Billie Eilish també té problemes de parella i de com gestionar el desig amb la fidelitat. De fet, això acostuma a passar-li quan acaba la festa i es queda sol allí amb tot el ressacón.

When the party's over, Billie Eilish en aquest celobert d'avui que repassa les relacions extramatrimonials a través de clàssics de la història del pop. I una de les coses més tristes que hi ha és assabentar-te de que la teva parella et fa el salt per boca d'una altra persona.

I heard it through the grapevine. És a dir, ho vaig sentir a través de la vinya, que és la manera anglesa que tenen de dir que te'n vas assabentar per ràdio Makuto, perquè algú se'n va anar de la llengua i tu, com un titot, te vas quedar allí amb cara de babau. Parlàvem abans d'Elvis Costello i d'aquesta manera que té de fer lletres, i aquí l'Elvis és un col·laborador de luxe en un altre duo de compositors de primeríssima magnitud. Són el Driford i el Tilbrook, és a dir, el Lennon i McCartney de la New Wave britànica, que amb el seu grup Squeeze van tenir el seu èxit més gran, curiosament amb una cançó que no cantaven cap dels dos, sinó que li van deixar el Paul Carrack, que tocava els teclats en aquella època. Que com ho expliquen els Squeeze? Doncs parlen de que van patir una temptació per culpa d'una fruita prohibida.

Tempted, la cançó més coneguda dels Squeeze, publicada per primer cop al disc East Side Story del 1981. Ja que parlem de temptacions, deixem que el Neil Finn ens ho expliqui, nen, que allà a Nova Zelanda es veu que la cosa està tremenda.

Into Temptation, tio, quines cançons que fot aquest home, per l'amor de Déu. És que, bueno, amb aquest disc, el Temple of the Lawmen, la veritat és que no va tenir l'èxit del disc de debut, però per mi és la seva obra culminant justament amb el Woodface, i aquestes cançons que són una barreja, com ell mateix diu, de broma al Neil, que ell és Leonard i McCartney, és a dir, una barreja de la melangia de Leonard Cohen i la melodia d'en Paul McCartney. Va, vinga, que abans de posar la pausa vull que la Kelsey Ballerini ens parli de com se sent cada cop que li ve al cap l'altra dona.

0: The Other Girl, Kelsey Ballerini, juntament amb Halsey, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb més cançons que parlen de quan t'enganyen.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons infidels i donant la benvinguda amb un LP sencer que parlava d'aquest tema, perquè quan un escolta el Lemonade de la Beyoncé no pot evitar repassar el col·laborat que va ser la seva relació amb el Jay-Z i aquest disc en forma d'exorcisme sentimental on li diu de manera empoderada que ningú t'estimarà com jo t'estimo.

Hold Up, una de les cançons d'un disc del qual hauria pogut posar qualsevol altra peça, fins i tot aquella de Becky with the Good Hair, que va fer tanta fortuna. La Dolly Parton, a part de semblar una caricatura de cantant country de la dècada dels 60, amb el rostre tenyit i la plitera, s'hauria de reivindicar ja d'una punyetera vegada com una de les grans compositores, sí, sí, compositores, de la història del pop. Entre altres coses, aquella cançó del guardaespaldes, la de la Whitney Houston, la va fer ella, i de fet la canta bastant millor entre nosaltres, no fa tant de gorgorito. Però vaja, que si una cançó l'ha definit, és aquesta en què la protagonista demana a la dona que li està robant el seu marit que, sisplau, no ho faci, que ella és l'únic que li queda a la vida.

Ai, Jolín, nen. Dolly Parton. Quin clàssic, tu. Aquí estem avui al cel obert, repassant infidelitats en claus de cançó. I la Millie Jackson, ella no es talla ni un pèl. Ella diu que si estimar-te és un error, ella no vol tenir la raó.

0: let me have you.
1: Wow, Mili, quina balada, nen. If loving you is wrong, I don't want to be right. I mira, ja que estem en plena efervescència de soul sofisticat, deixeu-me que porti l'obra mestra de Norman Whitfield i Barrett Strong, un dels grans duets de compositors del soul americà, en aquest cas amb aquesta peça que van defensar els Temptations, i que explica la llegenda que estaven bastant enfadats perquè la cançó anava tirant i ells encara no entraven i anaven dient-li, tio, però quan cantem nosaltres? I el Whitfield deia, tranquils, i que passi un minut i mig. El moment en què entreu serà inoblidable.

Papa was a Rolling Stone. Aquest home doner que no para mai per casa, en aquest celobert que ja ha acabat el seu metratge i com que no vol baixar el nivell de les composicions, ho fa amb Steely Dan, el grup que enamora els que es dediquen a la música i que amb aquest Dirty Work ens ajuden a acomiadar-nos pel dia d'avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, LOFT, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia dedicat a FM. Avui amb una primera part del programa que girarà al voltant així de la música amb una certa arrel, músiques arrelades a la terra, com aquesta cançó que canten a mitges l'Abril, el Pepe Jimeno Botifarra i els Figaflaues, cantant aquesta Aimareta, una de les grans cançons d'aquesta temporada. L'excusa d'anar a terra és perquè avui a l'aparador del programa hi posarem el nou treball de Rodrigo Cuevas amb moltíssimes col·laboracions i que ja el va presentar a la ciutat de Barcelona ara fa ben poquet. I a banda d'això, doncs hi posarem també a la segona part algunes coses noves, algunes força guitarreres. O sigui que serà programa d'arrel avui i de guitarres.

Cants tradicionals de les illes. Hi ha una eivissenca, que és la l'Ara Magrinyà, i l'Anna Sala de Sant Feliu de Guíxols. Es diuen l'Arana. És una de les noves sensacions d'aquestes formacions de música catalana que estan intentant recuperar tradició i actualitzar-la, aquí amb moltes bases electròniques i amb una posada, no diria en escena perquè no les he vist, però una posada de llarg discogràficament que em sembla, perdoneu, una barbaritat. I seguint les passes d'una parella que ja fa dies que estan, diguéssim, que gaudint d'un cert èxit, ja que estan actuant a molts festivals aquest estiu i comencen a ser prou reconegudes, cosa que parla bé de la música del nostre país i de la seva audiència. Elles són les Alosa.

Doncs la Zelosa, una de les bandes del moment, sense cap mena de dubtes, i aquí al costat dels Habla de mi en presente, en aquesta cançó que es diu Nenes de Ciutat. I un altre dels fenòmens a mi que més m'agraden d'aquesta gent jove que està recuperant la tradició, són de les Terres de l'Ebre, es diuen Terra.

0: Sembla una barbaritat el que fan els Terrae. Es diu Nostre Gra, l'àlbum que van publicar el 2025. Ja té un temps, però em sembla espectacular. I tornem ara cap a terres del País Valencià, allà on hem començat avui. Hem passat per les Illes, en certa manera, les Alosa des de la ciutat de Barcelona, Terrae de Terres de l'Ebre, i ara tornem cap al País Valencià amb la Maria. Ja veieu que el tema de la veu encara l'arrossego una mica.
1: Que s'ha inventat l'amor, que me l'explica i que no l'entenc, que a mi em fa mal,

guitarres. Moltes vegades es barregen aquestes músiques d'arrel o aquestes renovacions de la música d'arrel amb electrònica, i aquí la Maria, des del País Valencià, utilitzant guitarres per defensar aquest "Qui s'ha inventat l'amor". Us deia, avui a l'aparador del programa, Manual de Belleza, el nou àlbum de Rodrigo Cuevas, un d'aquells tios transgressors, sense cap mena de dubte, amb això de la música d'arrel, des del nord de la península, des d'Astúries, i presentant un nou àlbum en el que hi ha un munt de col·laboracions, com aquesta, de la Mala Rodríguez.

carregat de col·laboracions, aquest nou àlbum del Rodrigo Cuevas, que es diu Manual de Belleza, i algunes col·laboracions sonades, com és el cas de la recuperació de Maciel o de la pròpia Ana Belén. A partir d'aquí també hi ha gent molt jove, com és el cas... Bé, la Mala Rodríguez ja no és tan jove, però sí que hi ha gent d'altres generacions que l'acompanyen en totes i cada una de les cançons d'aquest àlbum. Per mi, possiblement no sigui el millor àlbum que ha fet Rodrigo Cuevas. És un dels àlbums, sí que amb més de glamour, potser el tema de l'arrel, que sempre hi és present, però en aquest cas no té tant de protagonisme com l'ha tingut altres ocasions. Sí, com sigui, un cop un avís Rodrigo Cuevas en directe, ja s'enamora del personatge, s'enamora de la persona, del músic, i la veritat és que l'has de seguir sí o sí sempre. Per tant, avui a l'aparador, protagonisme per Rodrigo Cuevas i també per tots els seus col·laboradors i col·laboradores, com ara Grande Amore i Mapi Quintana.

cançó que podríem dir gairebé és un testament de com li agradaria morir-se al Rodrigo Cuevas, acompanyat de Grande Amore i de Mapi Quintana. En una cançó de Rodrigo Cuevas, imagineu-vos en un disc sencer, pot passar de tot. Aquí hi havia disco dels 80, 90, i hi havia veus celestials que recorregaven una mica també a cants gregorians, per dir-ho d'alguna manera. I és que, diguéssim, que la creativitat de Rodrigo Cuevas no té cap mena de límit. I el fet de que s'aplegués tard o d'hora amb l'Star Tarrelena, doncs era una cosa que estava cantada. I aquí teniu el resultat, el pañuelín.

Manual de belleza, així es diu el nou àlbum de Rodrigo Cuevas. No sé si serà el millor, però Rodrigo Cuevas sempre se l'ha d'anar a veure en directe. I ja l'hem fet avui desfilar per l'aparador. Me'n quedava una encara de música així amb arrel. El vam posar l'altre dia a l'aparador del programa i avui em venia de gust recuperar-lo. És aquest productor brasiler nascut a Rio de Janeiro però que viu entre Los Angeles i Tòquio, que es diu Fabiano de Nascimento, que es fa acompanyar de Vitor Santos i la seva orquestra i que sona així de bé.

Aquest senyor és fantasia pura. Fabiano Donascimento es diu, i amb Víctor Santos i la seva orquestra. I ara aviat ja ens posarem a parlar de festivals, perquè ja el tret de sortida amb el Primavera Sound, que queden 4 dies, i crec que aquest senyor està al Primavera. Diria que sí, encara no he mirat el programa a fons, però començarem ja a preparar programes especials, i haurà de ser més d'un, perquè evidentment hi ha tanta programació que no te l'acabes. Però jo diria que Father John Misty sí que hi serà.

Doncs contrastat, sí que hi serà, confirmat també. Father John Misty estarà concretament el dia 4, això és el dijous, és que comença la setmana vinent, el Primavera Sound. De la setmana vinent ens toca fer programes especials, jo crec que ara n'haurem de fer un dedicat a cada un dels dies per extreure una mica allò, el gra de la palla, les coses interessants. El mateix dia, per exemple, de Father John Misty hi ha els Geese, hi ha Mac DeMarco, hi ha Blood Orange, hi ha, per exemple, Massive Attack, hi ha un munt de coses super, super interessantíssimes. D'això en parlarem la setmana vinent. I ara, de moment, més coses noves, nou single de Mountain Goats.

van d'un cantó cap a l'altre. L'últim que havien fet en aquest 2026 és un EP al costat de la Mary Chapin Carpenter, una dona veterana de l'escola de l'americana, el country, i ara es dediquen a fer algú així una miqueta més punky. La cançó es deia Charlie Sheen Rage of the Fits, que vindria a ser algo així com Charlie Sheen, l'actor, el de Karate Kid, doncs contracta els federals. Aquesta seria més o menys la traducció. I aquests són Dirtic, que també tornen, banda ja veterana, que continuen publicant cançons bones.

Per si no us havia quedat clar, la cançó es deia ACI. Dirtic, aquí hi havia de tot, eh? Hi havia una mica de Springsteen, hi havia una mica de tot. I avui, per anar acabant programa, encara ens hi cabran un parell, jo crec, que aquesta és una mica llarga. Es diu Red Rocking Chair, d'aquesta banda anomenada All Them Witches. Guitarres, però per un tubo.

Condemned Witches, d'aquestes bandes que et fan remoure els budells. Això es deia Red Rocking Chair, d'un EP que acaben de publicar amb tres cançons noves. I acabarem amb una última peça publicada per Jazz Masties. S'ha tornat més experimentant amb aquestes noves cançons amb les que avui ens servirà de punt i final en aquest Delicatessen. Demà hi tornem, a la mateixa hora de sempre, i amb un programa especial que crec que us agradarà.

Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Love, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: de ser la família.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Get them.

0: Sí. Embolica't.
1: Sí. Implica't.
2: Sí. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3K.

0: Escolta Zicat.
1: Hey yo. We're back. Yo. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

wrong trying to make things right.